Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Un placer estar aquí con ustedes.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convida a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radiota. Sencer Punt Nou.
1: Jo l'escolto.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta, una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin, una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet. 2, 3, 4,

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: És impossible, tio.
1: S'ha d'anar molt de compte amb això. No és fàcil, eh?
0: Jo m'he rigut, tio, és que no he pogut.
2: Quan he sentit tio...

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 29 de juliol, una jornada en què ens continuem fent ressò del malestar per l'acció policial de diumenge a la manifestació contra la massificació turística. Centenars de persones han reclamat la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez. Va seguir en dues concentracions diferents, la primera al matí davant la delegació del govern i a la qual varen participar més de 400 persones convocades per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, i la segona ja a l'hora baixa fa la nit.
2: Exigim una explicació dels fets i la dimissió immediata del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, del PSOE, per un desplegament policial totalment desproporcionat i la seva actuació en una manifestació pacífica.
1: És la cantant Maria Montserrat que va ser l'encarregada de llegir el manifest. Segons la plataforma, les càrregues policials han deixat més d'una vintena de ferits i ara els afectats estudien interposar una denúncia col·lectiva. Tot donant ampliar amb la informació en un dia en què també hi ha altres qüestions destacades de l'actualitat. Avui a Rabaixa té lloc la tradicional reunió d'estiu entre el rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de l'Almudaina.
3: Serà a les 6:30 de l'hora baixa i es preveu que parlin dels incendis de la península, entre altres qüestions. Abans d'aquesta trobada, Sánchez es reunirà també amb la presidenta del govern, Marga Proens, i la crisi migratòria serà un dels temes centrals.
1: La que sí que s'ha posposat és la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. Estava prevista per avui, serà finalment dia 4 de setembre.
3: Ho havien demanat així les comunitats governades pel Partit Popular. Els consellers han enviat una carta al Ministeri en què al·leguen que els falta informació per valorar la proposta i afegeixen que algunes de les comunitats estan en procés de pagar els greus incendis forestals que els afecten.
1: I a Eivissa, la policia local de Sant Josep ha desmantellat una festa il·legal a Escubells amb 250 assistents.
3: Es tracta de Casa Paola, propietat de l'empresària Paquita Marsan. L'esdeveniment tenia seguretat, personal d'animació, equips professionals de so i disc jockeys, però no disposava de llicència per a cap de les activitats que s'hi feien.
1: I la Guàrdia Civil investiga tres persones per organitzar batalles de galls a una finca de Campanat a Mallorca.
3: Durant l'operació, els agents han trobat 350 ocells, 70 dels quals amb lesions. Se'ls investiga per presumpte maltractament animal i intrusisme professional.
1: I ja a data dia 1 de gener començarà a funcionar l'ampliació de l'hora a Palma.
3: La mesura afectarà 8 barriades i prop de 13.000 places. Són Foners, Pere Garau Est, Sant Fortes de Sud, els Hostalets, Son Oliva, Plaça de Toros, Escamp Redó i alguns carrers del barri de Bons Aires.
4: Com que som veïnat, pues, en principi per nosaltres, bé, la gent que ve a fer feina, però entenc que igual no, no li anirà tan bé perquè haurà de pagar sola.
5: Permetrà als veïnats del barri poder tenir aparcament, que ara és una autèntica locura.
1: I Es Mercadal ha decretat l'alerta per sequera.
3: De manera que seguirà així les passes de Mó, l'aplicació de restriccions al consum d'aigua, entre altres, queda prohibit regar els jardins públics o omplir piscines particulars.
1: I tot mentre els termòmetres comencen a enfilar-se de nou a les Balears, Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, així és. Avui continuarem sumant graus en el termòmetre i, de fet, esperant que al llarg de la setmana encara faci més calor. Ja serà a partir del cap de setmana que tornem a tenir unes xifres bastant per sobre de les que serien habituals per a aquestes alçades de l'any. De moment, avui, esperant que la màxima giri aproximadament entre els 31 i els 35 graus a bona part del territori i, fins i tot, a punts de l'interior de Mallorca podrien fregar el llindar dels 36 graus. D'altra banda, en el cel, tindrem un cel total estirat, molt de sol al llarg de tota la jornada, amb permís de qualque pinzellada de nígol durant les hores centrals. Pel seu costat, el vent bufarà fluix de llevant i tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les entre Menorca i Mallorca. En canvi, a les Pitiuses, entre l'est i el sud de les mateixes,

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: I són les 9, repassam ara les notícies més destacades d'aquest dimecres matí. Avui a hora baixa, a les 6 i mitja, se celebra al Palau de l'Almudaina de Palma la tradicional reunió d'estiu entre el rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Entre d'altres qüestions, es preveu que parlin dels incendis de la península, però abans d'aquesta trobada, el cap de l'executiu espanyol es reunirà també amb Marga Proens al consolat demà.
1: La trobada entre la presidenta del govern i el socialista serà, per tant, a les 5 i mitja i la crisi migratòria en serà un dels temes centrals. Recordem que els consells insulars acullen actualment 880 menors, mentre que el juliol de 2024 eren poc més de 300 i per això reclamen una resposta contundent. També està previst que la Popular demani a Sánchez pel compliment de l'agenda balear i per la condonació del deute.
0: I centenars de persones han reclamat la dimissió del delegat del govern Alfonso Rodríguez per les càrregues policials aquest diumenge després de la manifestació multitudinària contra la massificació turística. Ho han fet en dues protestes ahir dimarts, una a les portes de la delegació del govern i l'altra a hora baixa davant l'Ajuntament de Felanitx.
1: Unes concentracions pacífiques en què els assistents han llançat consignes a favor de Mallorca dels residents i en contra del feixisme i l'actuació policial. Així ho explicaven els participants en la concentració de Felanitx.
2: Aquí pareix que si no vas amb banderes espanyoles, la policia ha de reaccionar de manera excessiva, tenen peguera.
3: Estan molt indignats per l'actuació policial de l'altre dia de la manifestació, no tenia res a veure una cosa amb l'altra.
1: Continua, per tant, el malestar per l'acció policial i els afectats per les càrregues dels agents estudien interposar una denúncia col·lectiva.
0: I d'aquí a mitja hora comença el ple del Consell de Mallorca, en què està previst que s'aprovi una injecció de més de 41 milions d'euros de romanents a Tirme, amb una modificació de crèdit que s'ha introduït en l'ordre del dia per la via d'urgència.
1: L'objectiu del govern insular és sostenir la promesa electoral de baixar la tarifa de residus, però per a l'oposició tot plegat és una mostra més, diuen, de la mala gestió en aquest tema. Són Catalina Cladera, del PSIP, i Catalina Inés Perelló, de Més.
4: El senyor Balmés no gestiona bé els comptes públics, els recursos públics, ni la política de residus.
5: El Partit Popular ha convertit el Consell en el caixer automàtic de Tirme.
0: I un estudi recent de la UIB apunta que les platges de les Balears podrien perdre fins al 60% de la superfície per la pujada de la mà. La pressió humana i les derivades del canvi climàtic impacten sobre les platges.
1: I per això els experts insisteixen en la importància que es motoritzin i que les administracions implantin mesures preventives. Són declaracions d'Elena Sánchez, investigadora del SOCIP, en declaracions a l'informatiu Matí.
6: És cert que aquesta dinàmica natural es veu cada vegada més condicionada per factors com l'augment del nivell de la mar o la pressió que exercim sobre el litoral. I per això és tan important fer-ne un seguiment de manera continuada. Només amb una sèrie de dades llargues podem realment distingir què forma part del seu comportament natural i que respon a una tendència de canvi més permanent.
0: I ha estat detengut un home sospitós d'assassinar la dona a Barcelona davant dels seus fills. L'agressió es va produir dimarts vespre al domicili que compartien a la barriada de Sant Martí.
1: L'home va fugir després dels fets i ha estat detingut aquesta matinada, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Enguany han estat assassinades per les seves parelles o exparelles un total de 31 dones. Recordem que el 016 és el número d'atenció a les víctimes i no deixa rastre a la factura del telèfon. Això sí, s'ha de pensar a esborrar del registre de telefonades.
0: D'aquí uns segons arribarem a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença aquí a IB3 Ràdio, el programa El Dia. Passau una bona jornada de dimecres.
7: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Ja ves, no hay mal que dure 100 años, pero yo quiero vivirlos pa' meter

0: Vale, gracias.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
2: Bon dia. En aquesta hora es duu a terme una operació policial contra el tràfic de drogues a diferents punts de Menorca. Un operatiu conjunt de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i Duanes actua en diverses zones de l'illa de manera simultània des de primera hora del matí. S'han efectuat diversos escorcolls domiciliaris. L'operació està ara mateix sota secret i no n'han transcendit més detalls. Ampliarem aquesta informació en els pròxims espais informatius. Avui també es notícia l'acord a l'educació infantil de les Balears. Els sindicats i la patronal de la concertada han acordat l'equiparació retributiva de les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys sostingudes amb fons públics. L'acord millorarà de forma significativa les nòmines a partir del 1 de setembre.
3: Les mestres de 0 a 3 anys passaran a estar concertades al 100% de la seva jornada laboral, un fet que suposarà un increment d'uns 1.250 euros bruts al mes. Per part seva, les tècniques d'educació infantil veuran augmentat el seu sou amb més de 200 euros mensuals i el personal d'administració i serveis cobrarà per primera vegada el complement retributiu de les Balears. A més, el text obre la porta a incloure els docents en el pagament delegat de la Conselleria a partir de l'any 2027. Ara, la firma definitiva de l'acord queda totalment en mans del govern, que n'ha d'assumir els termes i dotar les partides pressupostàries necessàries per finançar-ho.
2: Canviant de qüestió, a Llucmajor, el ple de l'Ajuntament abordarà avui la crisi de FEMS que pateix el municipi. Es debatrà una moció conjunta dels partits de l'oposició que demana a la Baldassa la contractació d'un servei extraordinari de reforç per restablir les condicions adequades de neteja i salubritat.
3: El Partit Socialista, Més, Sull i Llibertat Llucmajor han formalitzat una queixa davant el defensor del poble per l'acumulació, diuen, de FEMS a carrers, places i urbanitzacions del municipi. Davant aquesta situació, Salut Pública ha instat el consistori a reforçar el servei en un termini màxim de 10 dies. Xisca Lascolas és la batllessa del municipi.
4: Som més que conscients de la problemàtica de la recollida de FEMS. Tenim una empresa externa de suport que ens ajuda amb els desbordaments dels FEMS en la zona de contenidors i a la vegada estem fent feina per tenir una segona empresa també perquè ens pugui fer aquests suports. Tindrem aquesta setmana dues empreses que fan el suport per tal de que aquests desbordaments no siguin com han estat fins ara.
3: El portaveu del PSOE, Jaume Oliver, denuncia la falta de previsió de l'Ajuntament a l'hora de treure la nova licitació després de 10 anys de servei.
5: A Llucmajor fa molt d'anys ja que pateix una greu crisi de recollida de FEMS, que està posant en perill la salubritat dels carrers. Creiem que estem davant d'una alerta sanitària i malament l'equip de govern vulgui reconèixer això, per això en bloc ens vam posar d'acord per fer una proposta per posar damunt la taula qualsevol alternativa que hagi possible per donar servei al ciutadà i de qualque manera que se recollisquin els FEMS com toca.
2: I a Formentera, el servei de recollida de FEMS, neteja viària, jardineria i punt verd farà vaga a partir del 9 d'agost. L'aturada començarà a les 10 de la nit i inicialment es mantindrà durant dues jornades.
3: Si no s'arriba a un acord entre treballadors i empreses, reiniciarà amb sèries de 3, 4 o 5 jornades consecutives de vaga al llarg del mes d'agost. El passat 23 de juliol, la plantilla va votar per unanimitat anar a la vaga davant la negativa de l'empresa de dur a terme pujades salarials entre els anys 2026 i 2030.
2: Amb aquest apunt arribarem a les 10 i 4 minuts. Amb més notícies a les 11 en punt.
1: Més informació a ib3notícies.com.

La noche me confunde. Get ready, baby. Come on, come on, come on.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El sindicat de Comissions Obreres estudia impugnar l'acord de millores retributives per a les treballadores de les escoletes de 0 a 3. Comissions assegura que l'entesa entre els sindicats USO i FSIA amb les patronals és invàlid, ja que no compta, diu, amb la participació de Comissions UGT i l'STEI.
2: L'acord afecta tant el personal de les escoletes integrades com el de les no integrades, que són aquelles que tenen unes pitjors condicions salarials. Entre els punts s'ha acordat que les mestres de 0 a 3 anys incrementin el seu salari a 1.250 euros bruts mensuals. Pel que fa a les educadores, aquestes veurien incrementada la seva nòmina a més de 200 euros bruts al mes. Pepa Ramis, de Comissions, denuncia que l'entesa no és vàlida. A més, tampoc no està d'acord amb el contingut d'aquest acord.
3: Com és que hi ha un suposat sindicat que diuen que representen els interessos de les treballadores, tornen a dur a una mesa de suposada negociació un acord que ja està rebutjat? Això no té ni cap ni peus. Per tant, demanam a les patronals i demanam a USO i FSIE seriositat.
1: Canviant de qüestió, un estudi recent de l'UIB apunta que les platges de les Illes Balears podrien perdre fins al 60% de la superfície per la pujada de la mà. La pressió humana i les derivades del canvi climàtic impacten sobre les platges.
2: I per això els experts insisteixen en l'importància que es motoritzin i que les administracions implantin mesures preventives. Elena Sánchez, investigadora del SOCIP, en declaracions a l'informatiu Matí.
4: És cert que aquesta dinàmica natural es veu cada vegada més condicionada per factors com l'augment del nivell de la mar o la pressió que exercim sobre el litoral. I per això és tan important fer-ne un seguiment de manera continuada. Només amb una sèrie de dades llargues podem realment distingir què forma part del seu comportament natural i què respon a una tendència de canvi més permanent.
1: En plana de successos, en aquesta hora continua en marxa una operació policial contra el narcotràfic a diferents punts de Menorca. Un operatiu conjunt de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i Duanes actua en diverses zones de l'illa de manera simultània des de primera hora del matí. S'han efectuat diversos escorcolls domiciliaris i també s'han practicat detencions, però de moment no se sap el nombre exacte de persones detingudes. L'operació està ara mateix sota secret i no n'ha transcendit més detalls. I a Barcelona, un home ha estat detingut per l'assassinat d'una dona en un nou cas de violència masclista. L'agressió es va produir dimarts vespre al domicili que compartien a la barriada de Sant Martí.
2: L'home va fugir després del fet i ha estat detingut aquesta matinada, segons han informat els Mossos d'Esquadra. Enguany, 31 dones han estat assassinades per les seves parelles o exparelles, recordant que el 016 és el número d'atenció a les víctimes i no deixa rastre a la factura del telèfon.
1: I a l'exterior, almenys 20 persones han mort i 32 han resultat ferides aquesta matinada a l'Iraq en una onada d'atacs aeris dels Estats Units i l'Aràbia Saudita. Els bombardejos han colpejat fins a 7 províncies del país. També han destruït diverses instal·lacions de milícies pro-iranianes que operen a Iraq.
2: Els afectats ja han qualificat l'ofensiva de violació de la sobirania nacional, mentre que el balanç de víctimes és encara preliminar i estem que pugui augmentar en les pròximes hores. L'atac arriba en ple procés de desarmament d'aquestes milícies que es trobaven sota una forta pressió del govern de Bagdad per integrar-se de manera total a l'estructura de l'Estat.
1: Són les 11 i 4 minuts. Amb més notícies a les 12 en punt.
0: Més informació

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda, has de fer.
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada.
2: Que cabrón.
3: Sí, cansa molt.
4: Grabando.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El Consell de Mallorca acaba d'aprovar la rebaixa de la tarifa de residus sòlids urbans un 10% fins als 103 euros per tona. Ho ha fet en un ple tens i amb molt de retrets pel trasllat de residus d'Eivissa. Caterina Bany, bon dia, conta'ns.
2: Idò, així com d'ahir, ha estat un del focus aquest trasllat, aquesta importació de residus, i per tant, de 8 vots a favor del Partit Popular, també de Vox, 13 de PSIP i de Més, i dues abstencions del PI. El conseller insular Rafael Bosch ha anunciat que la davallada tarifària serà efectiva ja a partir del mes de setembre. La institució insular ha autoritzat finalment una modificació de crèdit extraordinària de més de 41 milions d'euros per regularitzar totes les tarifes de tractament de residus. Això suposa una injecció de remanents cap a Tirme, cap a l'empresa. Escoltam el conseller insular Bosch.
3: Per un any de tractament ordinari d'unes entre 75 i 78 mil tones, la reducció de tonelades equivalent de diòxid de carboni, aquest és un tema que si el conec un poc, és de 20.000 tonelades de diòxid de carboni equivalent. És a dir, de tirar fens a Cana Puja a Durlo són Reus, es passar de 58.000 i pico tonelades a 38.000 i pico tonelades.
2: L'oposició s'ha mostrat en qualsevol cas molt crítica. La portaveu socialista Catalina Cladera ha carregat contra les polítiques de gestió de residus. L'escolta.
4: És una barbaritat. És inacceptable que els dobbers públics se dediquin a finançar una empresa pública, senyor Bosch. Hauríem d'estar empagaïts. Nosaltres ho denunciem alt i clar.
2: En aquest moment continua el pla amb preguntes relacionades, per exemple, al segon estudi de càrrega del parc de cotxes. També hi haurà preguntes en relació a la protecció d'estranc, un pla que s'espera que continuï i que, de fet, acabi ja passades les 5 de l'hora baixa.
1: Gràcies, Caterina. Mentrestant, a Menorca finalitza l'operatiu antidroga en diverses detencions. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Des de primera hora del matí s'ha desenvolupat un operatiu contra el tràfic de drogues a diferents punts de l'illa. S'han escorcollat diferents domicilis i s'han efectuat diverses detencions. La investigació, que es troba sota secret de sumari, continua hores d'ara dins la comissaria. Es tracta d'una operació conjunta entre la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i també Aduana, sense que això impliqui, però, que es tracti d'una operació internacional.
1: Gràcies, Axel. I pel que fa a l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, a Castelló compleix avui el cinquè dia actiu i encara continua sense control. Això sí, s'ha revisat a la baixa el recompte de la superfície afectada, que se'n redueix a 9.300 hectàrees cremades.
6: Mentrestant, els incendis de Madrid i Àvila evolucionen de manera positiva en una jornada clau davant l'arribada d'una nova onada de calor. Des del centre de comandament de Navalcarnero, el president Pedro Sánchez ha afirmat que les pròximes 12 hores són decisives.
7: Va siendo favorable, con máxima prudencia, con máxima cautela, con todas las prevenciones posibles, pero sigue siendo favorable. Yo creo que las próximas 12 horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas.
6: El president ha dit que ara mateix hi ha 10 incendis forestals actius a Espanya.
1: I les Balears estan en alerta per l'arribada d'una nova onada de calor intensa que s'allargarà com a mínim fins a diumenge.
6: Segons l'AEMET, a l'arxipèlag s'assoliran de forma generalitzada temperatures màximes d'entre 36 i 38 graus. La calor no donarà treva tampoc durant les nits amb mínimes que no baixaran dels 22 o 24 graus.
1: Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
8: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radyo'da Sensel.com
1: Canlı Kol. İtu

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. L'advocat mallorquí Jaime Campané serà l'encarregat de defensar Begoña Gómez en el judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. La dona del president espanyol ha canviat d'estratègia i ha rellevat qui havia estat el seu advocat fins ara, Antonio Camacho.
2: El conegut advocat balear ja ha presentat un escrit davant el jutge Juan Carlos Peinado per demanar una ampliació del termini per presentar l'escrit de defensa a les portes de l'obertura del judici oral. Segons fonts jurídiques, aquest canvi de defensa ja s'ha notificat formalment al magistrat. Entre les causes judicials en les quals ha participat Campané, destaca el judici contra l'expresident català Jordi Pujol i els seus fills a l'Audiència Nacional. En aquesta causa, l'advocat mallorquí es va encarregar de la defensa de Josep Pujol Ferrusola, un procés que està encara pendent de sentència.
1: Canviant de qüestió, el Col·legi d'Advocats de les Balears en reclama l'obertura d'una investigació judicial independent per aclarir les lesions patides per almenys una vintena de persones a la manifestació de diumenge contra la saturació turística. El Col·legi, a més, condemna l'ús desproporcionat, diu, de la força en aquesta protesta contra manifestants indefensos i periodistes.
2: A través d'un comunicat, el Col·legi diu que s'ha d'investigar qui són els responsables d'ordenar i executar les càrregues policials. L'advocada Pilar Barceló, una de les membres de la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats, afegeix que la investigació que ha iniciat la Policia Nacional, responsable de les agressions als manifestants, no serà independent.
3: No se pot esperar que la mateixa policia faci una investigació neutral dels seus companys. Això per un costat. Per l'altre costat, nosaltres demanem una investigació judicial perquè, en principi, segons fons de peres a la plataforma, tenen localitzat ja una vintena, com a mínim, de persones ferides que tenen partes de lesions.
1: El govern i la Unió de Pagesos de Mallorca han anunciat avui la primera promoció d'habitatge públic de l'IBAVI a Sant Joan destinat a joves agricultors. Es tracta de tres habitatges que s'habilitaran a l'antiga cambra agrària del municipi. El pressupost és de 470.000 euros.
2: Els tres domicilis seran en règim de lloguer i estaran destinats a joves agricultors. El calendari d'obres es preveu que comenci a finals d'enguany o durant el primer trimestre de l'any que ve, de 2027, i s'executaran durant 18 mesos, de manera que el termini per entrar als habitatges apuntaria ja al 2028. Escoltam Sebastià Ordines, secretari general d'Unió de Pagesos.
4: L'Unió de Pagesos durant més de 20 anys va reclamar que les càmeres agraris tornassin en els seus legítims representants i des de que se va publicar en el mitjà de comunicació que la càmera agrària de Sant Joan havia de ser de l'Unió de Pagesos, havien rebut multitud d'ofertes, majoritàriament de capital estranger. L'ètica de l'Unió de Pagesos mos impedia que això fos així.
1: I els treballadors de la naviliera Balear i les Pitiüses no aniran a la vaga de moment. Després d'anunciar hi una aturada, aquest matí la coordinadora de treballadors dels ports ha explicat que totes dues parts, els treballadors i l'empresa, han acostat postures i que de moment la vaga es posposa.
2: Per la setmana que ve ha convocada una nova reunió. La negociació fa 2 anys que dura i fins ara no hi havia hagut avanços en matèries com salari, jornada, descansos, conciliació i també promoció professional dels treballadors. Per la seva banda, un portaveu de la naviliera ha confirmat també que la negociació continua oberta i que confien en arribar a un acord.
1: Amb aquest apunt arribarem a la 1:04. Més notícies a les 2:00 a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3noticies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio, ¿verdad? 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

0: pasando en el olvido. Me encontré con la memoria, como viejo conocido. Negociamos con...
1: Son las 2.
2: TV3 Radio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
1: Bon dia. El panelista mallorquí Jaume Campaner s'ha convertit en protagonista inesperat de l'actualitat avui. Serà una peça clau en el judici a Begoña Gómez, qui l'ha fitxat com a advocat per defensar-se de les acusacions de tràfic d'influències i malversació que pesen sobre ell actualment en espera que es fixi la data del judici en jurat. I de moment Campaner ja ha fet el primer moviment, demanar al jutge Peinado, instructor de la causa, que ampliï el termini per poder presentar el nou escrit de la defensa. Amb una prestigiosa trajectòria al darrere, en presència al cas Nós, al cas de la família Pujol o del president del Barça, Joan Laporta, l'advocat mallorquí substituirà així, en aquesta fase definitiva del processament a la dona del president espanyol, l'exfiscal i exministre Antonio Camacho, encarregat des de principi de dur aquest cas, i amb qui Begoña Gómez ha acordat aquest canvi. Una notícia que es produeix el mateix dia en què Pedro Sánchez serà a Palma per despatxar avui hora baixa amb el rei i prèviament s'haurà reunit amb la presidenta Marga Proens, qui demanarà al cap de l'executiu espanyol sobre l'agenda balear. En uns moments vos ho contem tot. Avui és dimecres 29 de juliol. Lluís Forteses, el comandament tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Que passen per una operació contra el tràfic de drogues a Menorca.
3: Hi ha diversos detinguts i s'han escorcollat diferents domicilis de Moos, Castell i Ciutadella. Es tracta d'una operació conjunta entre la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Aduanes, i es troba sota secret de sumari per ordre judicial.
1: El Consell de Mallorca rebaixa un 10% la tarifa de residus.
3: La institució defensa que és una mesura pensada per ajudar els ciutadans que han de pagar l'encariment general provocat per la guerra a l'Iran. S'ha aprovat en un ple marcat per les crítiques de l'oposició a la gestió de residus i amb el rerefons del trasllat de fems d'Eivissa per incinerar-los a Mallorca.
1: A Eivissa, avui matí s'ha produït una nova pana elèctrica. Carmen Cires, bon dia.
4: Bon dia. Un total de 650 abonats de la zona de Can Raspais i Can Xifre al municipi de Sant Josep de Sa Talaia duen sense llum des de les 7:30 d'avui matí. Endesa diu que l'avaria quedarà resolta aviat.
1: Menorca és l'illa on més han davallat les reserves d'aigua de tot el Balears en els darrers 10 anys. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Si al juny del 2016 les reserves hídriques estaven al 60%, en aquest mateix mes d'enguany havien disminuït fins al 34%. La Conselleria de la Mà i Cicle de l'Aigua ha fet pública avui la seva preocupació i reconeix que Menorca centra ara gran part dels seus esforços amb la construcció de noves infraestructures hídriques.
1: L'Ajuntament de Palma ha obert el concurs d'idees pel futur jardí botànic. Guillermo Ortego, bon dia.
6: Bon dia. Un concurs que incorporarà la zona d'escarnatge i obrirà la porta a la participació també d'espais privats o que són propietat d'altres administracions. L'Ajuntament preveu licitar les obres l'any que ve i que comencin a executar-se el 2028. El pressupost del projecte és de 15 milions d'euros.
1: En els esports, l'entrenador del Real Mallorca passa a revista l'actualitat. Toni Fuster, bon dia.
7: Bon dia. En declaracions a Ivetra, Luis García Fernández valora la pretemporada que du a terme a Marbella. El tècnic confia en l'equip i en la direcció esportiva per aconseguir els reptes que s'han marcat per a aquesta temporada. El Mallorca bé s'imposa per 1-0 al Sant Andreu en un nou amistós de pretemporada. En bàsquet, el 25 de setembre arrencarà la primera FEP i ho farà amb el derbi mallorquí Palmer-Figui. L'Estia Menorca iniciarà la temporada al domicili del Cantàbria i la jugadora de l'Azul Marino, Alba Torrents, ja prepara la nova temporada en l'equip mallorquí i la mirada posada al Mundial amb la selecció espanyola.
1: Evolucionant favorablement els incendis al centre de la...

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 29 de juliol. La dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, canvia d'estratègia i contracta l'advocat mallorquí Jaume Campaner a les portes del judici. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. El conegut advocat balear serà qui la defensi la causa per tràfic d'influències i malversació, amb substitució de l'exfiscal i exministre Antonio Camacho, encarregat des del principi de dur el cas. De moment, l'advocat mallorquí ja ha demanat al jutge Peinado que ampliï el termini per presentar el nou escrit de defensa. La notícia es produeix el mateix dia en què Pedro Sánchez serà a Palma per trobar-se amb el rei i mantenir també una reunió amb la presidenta Marga Proens.
0: Els titulars de la jornada inclouen una operació contra el tràfic de drogues a Menorca.
1: Hi ha diversos detinguts i s'han escorcollat diferents domicilis de Maó, Es Castell i Ciutadella. Es tracta d'una operació conjunta entre la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i Duanes i està sota secret de sumari per ordre judicial.
0: El Col·legi d'Advocats de les Balears reclama l'obertura d'una investigació independent per esclarir les càrregues policials en la manifestació de diumenge contra la saturació turística.
1: El Col·legi condemna l'ús desproporcionat de la força en la protesta contra manifestants indefensos i periodistes. A través d'un comunicat diu que s'ha d'investigar qui són els responsables d'ordenar i executar les càrregues policials. L'advocada Pilar Barceló afegeix que la investigació que ha iniciat la Policia Nacional, responsable d'aquestes agressions als manifestants, no serà independent.
2: No se pot esperar que la mateixa policia faci una investigació neutral dels seus companys. Això per un costat. Per l'altre costat, nosaltres demanem una investigació judicial perquè, en principi, segons fons properes a la plataforma, tenen localitzat ja una vintena, com a mínim, de persones ferides que tenen partes de lesions.
0: El Consell de Mallorca rebaixa un 10% la tarifa de residus.
1: La institució defensa que és una mesura pensada per ajudar els ciutadans que han de pagar l'encariment general causat per la guerra a l'Iran. S'ha aprovat en un pla marcat per les crítiques de l'oposició a la gestió de residus i amb el rerefons del trasllat de fems d'Eivissa per incinerar-los a Mallorca.
0: A Eivissa aquest matí s'ha produït una nova avaria elèctrica.
1: Un total de 650 abonats de la zona de Can Raspalls i Can Cifra, el municipi de Sant Josep de Sa Talaia, estan sense llum des de les 7:30 d'avui matí. Endesa diu que l'avaria quedarà resolta aviat. Són alguns dels usuaris afectats.
3: No havia luz a las 7:30 de la mañana, los ordenadores no se podían encender, por lo cual no puedo mirar, consultar precios ni atender al cliente.
4: No puedo cocinar, no tengo neveras, no tengo nada. Eso afecta y la comida se va a poner mala.
0: L'incendi forestal de la Vall d'Uixó, a Castelló, compleix avui el 5è dia actiu i encara continua sense control.
1: Això sí, s'ha revisat a la baixa el recompte de la superfície afectada, que es redueix a 9.300 hectàrees cremades. Mentrestant, els incendis de Madrid i Àvila evolucionen de manera positiva en una jornada clau davant l'arribada d'una nova onada de calor. Des del centre de comandament de Navalcarnero, el president Pedro Sánchez ha afirmat que les próximas 12 horas son decisivas.
5: La evolución continúa siendo favorable. Con máxima prudencia, con máxima cautela, con todas las prevenciones posibles, pero sigue siendo favorable. Yo creo que las próximas 12 horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IV3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
6: Més informació a IV3notícies.com.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Oh, ich muss jetzt auch runter. Ich bin so einfach irrsinnig.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Rafael, molt d'anys.
1: No precisa d'altres.
2: Adéu.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
4: Bon dia, detingudes. 9 persones en el marc de l'operació contra el tràfic de drogues que es du a terme a diversos punts de Menorca i la península.
5: S'han escorcollat 5 habitatges, 4 dels quals a Menorca, concretament als municipis de Ciutadella, Maó i Es Castell. De moment s'han intervingut diverses substàncies i doblers. Es tracta d'una operació conjunta entre la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i Duanes. La investigació es troba sota secret de sumari per ordre judicial.
4: I el comitè d'empresa de Swissport convoca una vaga indefinida a l'aeroport de Palma a partir de dia 4 d'agost, una aturada que afectaria aerolínies com Condor i també el grup TUI.
5: Els representants dels 600 treballadors reclamen que s'augmentin les hores de feina a les persones que no fan una jornada de 40 hores setmanals. D'altra banda, volen negociar un incentiu per sobrecàrrega de treball i estrès laboral. A més, reclamen 2 dies lliures consecutius per afavorir un descans real.
4: I els organitzadors de la festa il·legal desmantellada ahir a Sant Josep podrien haver de fer front a una sanció de fins a 300.000 euros, això per una activitat que no estava permesa.
5: Segons la investigació, la festa va ser organitzada per persones d'alt nivell adquisitiu del sector de les finances procedents de Nova York i que celebraven una festa d'aniversari. Quan la policia local hi va arribar, hi havia 250 persones a l'interior de la casa i 100 més esperaven per entrar. José Antonio Granados és el cap de la policia local de Sant Josep.
6: Había contratación de DJs profesionales de renombre, con actuación de bailarinas, con personal de seguridad, un trasiego importante de vehículos de transporte público y discrecional, con origen y destino en la casa.
4: I l'Ajuntament de Sant Lluís sancionarà amb més de 10.000 euros l'empresa Cerveo, que gestiona el geriàtric municipal, per incompliments en el contracte.
5: S'han detectat diverses irregularitats, algunes de les quals considerades faltes molt greus, per exemple, en el pla individualitzat de vida dels usuaris. També s'aprecia una obstrucció per part de l'empresa davant les indicacions municipals en no atendre els requeriments de documentació. El ple de demà aprovarà la sanció. També s'acordarà l'ampliació de personal del centre, ho explica Eloi Pons, regidor de Serveis Socials.
7: Aquesta ampliació comptarà amb 4 gericultors o gericultores més, una mitja jornada tècnica de farmàcia o tècnic i també una persona a bugaderia neteja.
4: Més de 4.700 agricultors i ramaders de les Balears han presentat la seva sol·licitud per la campanya d'aquest 2026 de la Política Agrària Comuna.
5: Ho fan en un moment en què el Ministeri d'Agricultura consolida els ecorègims en 36 milions i mig d'euros per incentivar pràctiques agràries voluntàries beneficioses per al medi ambient a les Balears. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, s'ha mostrat satisfet amb aquestes ajudes que, diu, tenen en compte la insularitat.
8: Aquest anterior període d'ajudes fins a l'any 22, Balears rebia en torn a 27-28 milions d'euros a repartir entre totes aquestes sol·licituds. Actualment ja superem els 36 milions i mig d'euros que mos arriben, una pujada molt significativa que mos va tenint en compte l'insularitat.
4: I a Japó s'eleven a 18 les persones que han mort en el terratrèmol i cerquen supervivents a contrarrellotge. Algunes de les víctimes del sisme de magnitud 7,1 s'han trobat sota la runa d'uns edificis que s'han esfondrat. Arribam amb aquesta punta a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5.
3: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molt.
1: IB3 Ràdio, les notícies de l'exili.
2: Bon dia. D'aquí a mitja hora té lloc una de les cites tradicionals de l'estiu, la trobada que mantindrà el president del govern estatal, Pedro Sánchez, a la cap d'executiu, Marga Proens. Una cita que té lloc al Consolat de Mà. Precisament allà, al Consolat de Mà, hi ha la nostra companya Clàudia Mallia. Se sap quins temes es tractaran?
3: Bon dia. Durant aquesta trobada es posaran sobre la taula qüestions com el finançament i la condonació del deute autonòmic. També la gestió de la migració irregular es preveu que sigui un dels grans temes després que ahir, recordem, coneguéssim el balanç de menors no acompanyats arribats a les illes. Les institucions balears acullen més de 800 nins i joves estrangers, gairebé el triple que fa dos anys. També es podrien tractar altres qüestions, com ara les inversions pendents en matèria d'infraestructures, com el conveni de carreteres i el ferroviari. De moment, som a l'espera que el president estatal Pedro Sánchez arribi aquí a Consolat de Mar. Un ampli dispositiu policial custodia l'entrada per a la seva arribada, com dèiem, una reunió entre Sánchez i la presidenta del govern, Marga Proens, que començarà d'aquí a mitja hora. Us continuarem actualitzant a mesura que en tinguem més detalls.
2: Gràcies, Clàudia, per aquesta informació. Una hora més tard, a les 6:30, Pedro Sánchez es reunirà amb el rei Felip VI, serà al Palau de l'Almudaina. Tenim altres qüestions perquè Gesa Endesa confirma que s'ha reparat part de l'avaria elèctrica que aquest matí ha deixat un total de 650 abonats d'Eivissa sense llum.
4: La companyia ha restablert parcialment el servei a la zona de Can Raspais de Sant Josep. Encara queden 61 abonats sense llum.
2: Detingut tres homes a Felanitx acusat de formar part d'un grup dedicat a robar almenys quatre cotxes aparcats a la zona de Cala Sanau. Segons la Guàrdia Civil, les detencions es varen dur a terme quan diverses patrulles de seguretat ciutadana feien un servei de vigilància.
4: Els agents van detectar un dels homes amb una actitud vigilant mentre els altres dos estaven vora els vehicles estacionats. Quan varen detectar la presència de la Guàrdia Civil, dos dels sospitosos varen fugir mentre un tercer facilitava que poguessin escapar.
2: 6 mesos després del despreniment de Cala Sant Esteve i el Fonduco, una vintena de famílies continuen sense poder tornar a casa seva. Ara l'Ajuntament del Castell ja té el projecte per consolidar el penya-segat del Fonduco i confia que les obres permetin recuperar la normalitat abans que acabi l'any.
4: Les obres estan valorades en uns 200.000 euros. Cada propietari haurà d'assumir la part que li correspon segons la seva finca. Tot i això, l'Ajuntament recomana que tots els afectats que contractin amb una única empresa per reduir costos i escurçar el termini. Precisament el president del Consell, Dolfo Vilafranca, recorda que el conveni signat ahir entre el Consell i l'Ajuntament permetrà mobilitzar 250.000 euros per als afectats.
5: Obrir unes línies d'ajudes perquè els veïns, els que són els propietaris d'Espenya-Segats, puguin fer les reparacions i, per altra banda, poder pal·liar aquelles despeses que van tenir que suportar quan van tenir que inclús sortir de casa i tenir que anar a hotels o a diferents allotjaments.
2: L'incendi forestal declarat aquest migdia a Fermosell, a la província de Zamora, ha obligat a confinar aquesta localitat on hi ha el Parc Natural de Arribes del Duero. A més, han estat desallotjats altres 6 pobles dels voltants.
4: D'altra banda, els incendis de Madrid i Àvila estan tècnicament estabilitzats. Amb aquest escenari, els veïns de 12 localitats i 2 urbanitzacions de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila que havien estat desallotjats per mort de les flames, ja poden tornar a casa seva.
2: Arribam amb aquesta punta a les 5:04. Tornem amb més notícies a les 6.
1: Més informació a ib3notícies.com.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Artar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jardinenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc.

0: Salud.
1: A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Bon vespre, són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.

0: La presidenta del govern, Marga Proens, demana al president del govern central, Pedro Sánchez, solucions perquè el flux migratori, l'habitatge a les illes, la cogestió aeroportuària i un millor finançament siguin una realitat, tot amb el rerefons de les càrregues policials de diumenge. I és que avui hora baixa les audiències presidencials i les trobades reials centren l'actualitat informativa. Pedro Sánchez ha arribat passades les 5:30 de l'hora baixa a la reunió en Provenç per després desplaçar-se a l'Almudaina, on ha de començar la trobada real d'estiu amb Felip Sisa. Una trobada en què els incendis de la península seran, previsiblement, tema protagonista entre Sánchez i el rei. Enguany, però, canvia l'escenari. Deixa Marivent i es fa, com dèiem, al Palau de l'Almudaina de Palma. Tot d'una serem en directe a l'Almudaina i també al Consolat. Però avui, dimecres 29 de juliol, hi ha més titulars que ara. Us avançam amb Maria Tomàs. Avui també hi ha un altre protagonista, el penalista mallorquí Jaume Campaner, que serà una peça clau en el judici a Begoña Gómez.
1: La dona del president l'ha fixat com a advocat, notícia que coneixíem el mateix dia que Pedro Sánchez, com dèiem, a Palma, ha arribat al consolat, com dèiem, fa 2 hores i mitja. Campaner defensarà Begoña Gómez de les acusacions de tràfic d'influències i malversació mentre espera que es fixi la data del judici.
0: I l'operació antidroga ha duit a terme a diferents municipis de Menorca i la península. Avui s'ha saldat en 9 detencions i diversos decomisos.
1: Policia Nacional, Guàrdia Civil i Vigilància Duanera hi han intervingut.
0: 6 mesos després dels despreniments de Cala Sant Esteve i el Fonduca, una vintena de famílies continuen sense poder tornar a casa seva.
1: Ara l'Ajuntament del Castell ja té el projecte per consolidar el penya-segat del Fonduca i confia que les obres permetin recuperar la normalitat abans que acabi l'any. Lluís Camps és el batlle.
2: Desbrossar i es fer net de vegetació i després hi ha seccions en modonar, val, posar uns ferros per poder consolidar les penyes segat i després és instal·lació d'una malla específica i en moments punts molt concrets algun tipus de unitat, val, formigó injectat a pressió.
0: I el Gengob sospita que l'aeroport d'Eivissa està cometent un delicte mediambiental greu en el procés d'abastiment d'aigua potable de l'aeròdrom.
1: Per això demana al Seprona que investigui el cas i que presenti una denúncia al tribunal si és necessari. Joan Carles Palem és el portaveu del Gengob d'Eivissa.
3: Se té que estar fent desalació sí o sí a l'interior de l'aeroport. Hem demanat a l'administració responsable, al govern balear, i mos confirma que no tenen ninguna instal·lació declarada dins l'aeroport i, per tant, aquesta instal·lació està funcionant, com a mínim està funcionant il·legalment.
0: I 10 incendis forestals continuen actius a Espanya en una jornada marcada per l'evolució favorable d'alguns dels grans focus, però també per la preocupació davant l'arribada d'una nova onada de calor.
1: A Castelló, l'incendi de la Vall d'Uixó compleix el 5è dia actiu i continua sense control. Tot i això, les darreres estimacions rebaixen la superfície afectada fins a les 9.300 hectàrees cremades.
0: I al món, Rússia ha ordenat la crida i cerca internacional del fundador de Telegram, Pavel Durov.
1: L'acusa de col·laborar amb activitats terroristes per no haver eliminat canals, xats i bots que, segons Moscou, haurien estat utilitzats pel servei d'intel·ligència ucraïnesos.
0: I en els esports, el Mallorca es prepara per al segon amistós de la pretemporada en el penúltim dia de l'estada Marbella. Joan Gabriel Bussà, bon vespre.
4: Bon vespre. El conjunt de Luis García, amb el conjunt de Luis García, s'enfrontarà demà a l'Al-Ittihad en una nova prova per continuar agafant ritme de competició abans de l'inici de la Lliga, partit que el podreu veure per IB3. Per altra banda, el traspàs de Samu Costa a l'Al-Nassr ha de tocar el Mallorca i el club saudita ja han arribat a un acord total i només resta pendent l'intercanvi de documentació. Per altra banda, la situació de Johan Mojica continua sense novetats. El Mallorca encara no ha rebut cap oferta que consideri interessant pel lateral colombià, que si res no canvia es reincorporarà als entrenaments amb la resta de plantilla la setmana que ve. I en futbol sala, l'Illes Balears per futsal ja ha posat en marxa la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques.
0: Idò, Joan Gabriel Bussà, ens envies tota aquesta informació d'aquí mitja hora més a Manco.
4: Així és.
0: I en aquesta hora, a les 7 i 5 minuts, connectam amb el nostre meteoròleg de capçalera, Dani Capó. Dani, ja ens ho advertires ahir, torna la calor forta, especialment a l'interior i nord i nord-est de Mallorca.
5: Bon vespre, sí, efectivament. De fet, avui ja hem arribat a 37 graus. Això ha passat tant a Llucmajor com a Binissalem i els termòmetres han de continuar pujant aquests pròxims dies. De fet, avui també hem batut un rècord, que és la temperatura superficial de la mà a la boia de Sa Dragonera, en 31,4 graus. És la temperatura més alta enregistrada en un mes de juliol. Ahir va passar el mateix a la boia de Mó, amb 30,6. Per tant, la mà també molt càlida aquests dies. Tret de les temperatures, quant al cel, demà tindrem molt de sol, tindrem un cel totalment destapat, més o manco com avui, no gaire pols en suspensió, per tant, més o manco també veurem un cel blau i amb un vent que bufarà fluix, ho farà de xaloc, per tant, a principi demà gaudirem d'unes condicions marítimes bastant tranquil·les a tot l'arxipèlag.
0: Gràcies, Dani Capó, demà encara ens ampliaràs més. Margalida Cifra, és el control tècnic. Començam.
6: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Son

0: Són les 7 i 7 minuts d'aquest 29 de juliol en què el rei Felip VI es reuneix en aquesta hora amb el president del govern central, Pedro Sánchez. Aquesta trobada a Mallorca forma part de la tradició democràtica, tot i que el costum és que es faci al Palau de Marivent. Enguany es tornen a veure, però a l'Almudaina, com ara fa 2 anys. La nostra companya, Maria Eugènia Quecles, és allà. Maria Eugènia Quecles, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Com ha estat l'encaixada de mans?
1: Si es pot innovar a la foto de benvinguda en un despatx oficial, tant aquí com a l'Almudaina, com en el Palau de Marivent, avui s'ha fet. Habitualment l'alt càrrec institucional, en aquest cas el president del govern d'Espanya, espera dret que surti el rei i el rebi. Avui no. Per primera vegada han sortit les dues màximes autoritats de l'Estat a la vegada i han passat just uns segons amb la tradicional encaixada de mans.
0: Maria Eugènia Quecles, ens acabes de fer aquesta fotografia novedosa, però sabem quins temes es posaran damunt la taula?
1: És en dubte el tema central i podria ser que pràcticament únic siguin els incendis que cremen a la península. De fet, no és descartable que hi hagi qualque anunci rellevant perquè és la trobada que tenen, recordem, el despatx oficial d'estiu entre el monarca i el president del govern d'Espanya. Parlaran també de política internacional perquè el rei Felip VI acaba d'arribar de Perú de la investidura de la nova presidenta Fujimori i per ventura també parlen de la massificació turística, ja que és una de les qüestions que, com va explicar la presidenta del govern de les Illes, Marga Proens, el batlle de Palma, Jaime Martínez, i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, varen transmetre a Felip VI la seva preocupació per la massificació que pateixen les Illes i aquest malestar provocat ara també després de la manifestació que hi va haver diumenge. Així que el rei està al cas perquè li varen explicar les autoritats illenques, així que no és descartable que també parlin d'això.
0: Gràcies, companya Maria Eugènia Quecles, per aquesta darrera hora en directe des de l'Almudaina. Com ens deia, el president ha arribat a l'Almudaina després de veure's la presidenta Marga Proens a pocs metres d'allà, al Consolat de Mà. Allà es troba la nostra altra companya, Clàudia Mallia. Clàudia, què en sabem d'aquesta trobada entre els dos presidents? Clàudia Mallia, bon vespre, dèiem.
2: Bon vespre. Doncs de moment el que sabem és que Proens ha traslladat a Sánchez diversos temes com ara la cogestió aeroportuària, el finançament... Bon vespre. Recuperem aquesta connexió. Dèiem que de moment el que sabem és que la presidenta del govern, Marga Proens, ha traslladat a Pedro Sánchez diversos temes com ara la cogestió aeroportuària, el finançament, la crisi de l'habitatge o el turisme. També han parlat d'inversions pendents, per exemple, en infraestructures pel que fa a la xarxa ferroviària i a les carreteres. La reunió entre presidents ha durat aproximadament una hora. Com dèiem, Sánchez ja és a l'Almudaina amb el rei Felip VI. I aquí a Consolat de Mar esperem la compareixença de Marga Proens davant els mitjans de comunicació, que es preveu que sigui en breus minuts.
0: Quedem pendents, per tant, gràcies, Clàudia Mallia, d'aquesta compareixença de la presidenta per donar comptes d'aquesta trobada amb el president del govern i els temes tractats, però la jornada ens deixa més qüestions i és que el que encara no sabem és si s'ha tractat o es tractarà la qüestió del canvi d'advocat de la dona del president del govern, Begoña Gómez, que substitueix Antonio Camacho pel lletrat mallorquí Jaime Campaner, qui l'assistirà a partir d'ara en la causa en la qual Gómez està acusada de tràfic d'influències i malbaratament, com ens detalla Neus Mercant.
3: El nou advocat ha presentat un escrit davant el jutjat en el qual demana que s'ampliï el termini per presentar el nou escrit de defensa. La pròxima passa és l'obertura del judici oral. Begoña Gómez ja ha comunicat al jutge Peinado el canvi de lletrat. S'ha de recordar que Campaner relleva Antonio Camacho, exministre de l'Interior, durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, que s'havia encarregat de la representació de la dona del president des del començament de la investigació l'any 2024.
0: Més qüestions, però a l'àmbit polític avui també és notícia la rebaixa de la tarifa de residus sòlids urbans a Mallorca. Es reduirà un 10% fins als 103 euros per tona. El Consell de Mallorca ha aprovat l'abaratiment en un ple tens i farcit de retrets en què s'ha tornat a encendre la polèmica pel trasllat de fens d'Eivissa a la planta de Sonreus. La institució insular ha autoritzat una modificació de crèdit extraordinària de 41 en 4 milions d'euros. El conseller d'Hisenda, Rafael Bosch, ha confirmat que la rebaixa serà efectiva al setembre. Afegeix que en un moment marcat per l'increment de preus protegeix les butxaques dels ciutadans. Alhora defensa que la importació de residus es fa per solidaritat amb els eivissencs i ajuda a reduir emissions.
4: Per un any de tractament ordinari d'unes entre 75 i 78 mil tones, la reducció de tonelades equivalent de diòxid de carboni, aquest és un tema que si el conec un poc, és de 20.000 tonelades de diòxid de carboni equivalent. És a dir, de tirar fens a Canaputxa, a Durlo, Sonreus, es passar de 58.000 i pico tonelades a 38.000 i pico tonelades.
0: A l'oposició, el PSC Més per Mallorca ha encarregat contra la gestió de les polítiques de residus. Catalina Cladera i Catalina Inés Parelló, portaveus socialistes i ecosobiranistes, respectivament.
5: És una barbaritat. És inacceptable que els dobbers públics se dediquin a finançar una empresa pública, senyor Bosch. Hauríem d'estar empagaïts. Nosaltres ho denunciem alt i clar.
6: És un fracàs en polítiques de residus. I aquesta promesa de baixar la tarifa ve condicionada per l'importació de residus.
0: Argumentari que xoca en l'aval de Vox. L'única abstenció ha vengut del PIC, que reclama un pacte d'estat en matèria de residus per la seva complexitat.
7: Som illes i mos escandalitzam de que venguin fems de nostres germans i vicents, que a nosaltres mos pareix bé per els dos donar una mà, encara que pensam que Menorca i Eivissa han de trobar unes solucions endèmiques.
0: Amb aquesta inversió, el Consell de Mallorca continua assumint la totalitat del cost corresponent a la fracció orgànica de recollida municipal, de manera que no repercuteixi en la ciutadania. Canviem de qüestió perquè un dia més coetgen les càrregues policials a la manifestació de diumenge contra la saturació turística. Avui el Col·legi d'Advocats de les Balears reclama que s'obri una investigació judicial independent. Victòria Morell.
8: Bon vespre. Així es demanen que s'esclareixin les causes de les lesions patides per almenys una vintena de persones i condemnen l'ús desproporcionat de la força en la protesta contra manifestants indefensos i també cap a periodistes. A través d'un comunicat, el col·legi diu que s'ha d'investigar qui són els responsables d'ordenar i executar les càrregues policials. L'advocada Pilar Barceló, que pertany a la Comissió de Drets Humans, afegeix que la investigació que ha iniciat la Policia Nacional responsable de les agressions als manifestants no serà independent.
9: No se pot esperar que la mateixa policia faci una investigació neutral dels seus companys, això per un costat. Per l'altre costat, nosaltres demanem una investigació judicial perquè, en principi, segons fons de peres o fer la plataforma, tenen localitzat ja una vintena, com a mínim, de persones ferides que tenen partes de lesions.
8: El Col·legi d'Advocats denuncia que s'han violat els drets fonamentals de les persones que es varen manifestar de manera pacífica i recorda que els estats tenen l'obligació de garantir les reunions pacífiques i sense aldarulles. Pilar Barceló.
9: Aquestes persones no estaven fent absolutament cap conducta que fos delictiva ni que provocar desordres públics, i per tant considerem que ha hagut un exercici legítim de violència.
8: Segons el col·legi, la violència real d'uns pocs participants no fa que una reunió no sigui pacífica, per tant s'ha de respectar i protegir també qui participa en una manifestació, com també el dret a participar-hi.
0: I l'operació antidroga duit a terme a diferents municipis de Menorca i la península avui s'ha saldat amb 9 detencions i diversos decomisos. Policia Nacional, Guàrdia Civil i Vigilància Duanera hi han intervingut, com ens explica en Ramiro López.
10: Els escorcolls domiciliaris han començat de primera hora del dia a diferents punts de Menorca. Un d'ells és Castell, al carrer Stuart, molt a prop de l'Esplanada. Paral·lelament, s'ha fet un altre registre al camí de Santa Maria de Maó, a un conegut punt de venda de drogues a prop de l'estació d'autobusos, on ja s'havien fet altres intervencions policials en el passat. A més, s'han fet 2 escorcolls més a Ciutadella i una a la península. El nombre total de detinguts en aquesta operació és de 9 persones. Els agents també han decomissat diverses substàncies i diners. La investigació es troba sota secret de sumari per ordre judicial.
0: I de Mallorca a Eivissa, perquè els organitzadors de la festa il·legal que la policia local va desmantellar ahir a Sant Josep s'exposen a una sanció de fins a 300.000 euros per fer una activitat que no estava permesa.
8: Segons la investigació de la policia, la festa va ser organitzada per persones d'alt nivell adquisitiu del sector de les finances procedents de Nova York que celebraven una festa d'aniversari. Quan la policia local hi va arribar, hi havia 250 persones a l'interior de la casa i 100 més esperaven per entrar. Escolta'm, José Antonio Granados, cap de la policia local de Sant Josep.
11: Havia contratación de DJs profesionales de renombre, con actuación de bailarinas, con personal de seguridad, un trasiego importante de vehículos de transporte público y discrecional, con origen y destino en la casa.
0: I encetam la plana laboral d'aquesta jornada amb el Comitè d'Empresa de Serveis de Terra de Swissport, que ha convocat una vaga indefinida a l'aeroport de Palma a partir del 4 d'agost, que afectaria aerolínies com ara Condor i el grup Turi.
8: Els representants dels 600 treballadors reclamen que s'augmentin les hores de feina a les persones que no fan una jornada de 40 hores setmanals. D'altra banda, volen negociar un incentiu de sobrecàrrega de treball i estrès laboral. A més, reclamen 2 dies lliures consecutius per afavorir un descans real.
0: I la patronal i els sindicats USO i FECI han arribat a un acord de millores retributives per a les treballadores de les escoletes de 0 a 3. El pacte inclou millores tant per a les mestres i educadores com per a la resta de personal no docent. Els sindicats, Comissions, UGT i l'Estei diuen que l'acord no és vàlid i estudien impugnar-lo. La xarxa 03 també està en contra i anuncia un començament de curs calent pel que fa a mobilitzacions. En té la informació Carme Moreno.
12: Els sindicats USO, FECIE, la patronal Escola Catòlica, CCIP i les escoletes de Piment han acordat que durant 10 mesos les mestres de 0 a 3 anys veuran incrementat el seu salari a 1.250 euros bruts mensuals. Pel que fa a les educadores, l'augment és de més de 200 euros bruts al mes. El secretari de la mesa negociadora i jurista d'Escola Catòlica, Marc González, espera que la Conselleria d'Educació doti de finançament aquest acord perquè es pugui aplicar a partir del pròxim mes de setembre.
13: Per tant, aquí hi ha una millora que afecta, per una banda, els docents de centres no integrats, però per una altra banda, a la totalitat de docents i no docents de centres 03 concertats. Tot el tema del complement d'Illes Balears és un complement nou. A partir d'ara ho cobrarà tothom, el que hem acordat, i això és el document significatiu.
12: Juan Carlos Lorenzo, del sindicat USO, diu que l'acord permetrà desbloquejar el conflicte laboral al sector.
14: Ja se sabe que la parte patronal, pues, evidentemente, no estaba por la labor de ir a un convenio autonómico, porque hay un convenio a nivel estatal, pero este acuerdo permite avanzar en mejorar aspectos como es la parte retributiva.
12: Pepa Ramis, de Comissions Obreres, en canvi, denuncia que l'acord no és vàlid, ja que diu s'ha signat sense comptar en la participació del sindicat que representen les treballadores del sector 03. A més, Ramis tampoc no està d'acord amb el contingut.
15: Com és que hi ha un suposat sindicat que diuen que representen els interessos de les treballadores, tornen a dur a una mesa de suposada negociació un acord que ja està rebutjat, això no té ni cap ni peus. Per tant, demanam a les patronals i demanam a USO i FECIE seriositat.
12: La portaveu de la xarxa 03, Noelia Jiménez, denuncia que els sindicats que han signat l'acord i la patronal no escolten les seves reivindicacions.
16: Que no millora a totes, perquè les educadores que estan a les integrades queden igual. I nosaltres no defensam això, nosaltres defensam millores globals. Clar, imagina't, tu estàs 4 hores cobrant una cosa durant 10 mesos. La resta d'hores que tinguis a un altre preu. I després tot això només 10 mesos, perquè en el juliol i l'agost tornes a tenir el salari que tenim ara. És que al final és una locura això.
12: Jiménez també lamenta que cap membre de la Conselleria d'Educació no s'ha reunit en la xarxa 03 aquest mes de juliol per oferir-los noves millores de condicions laborals i salarials i ha assenyalat que preparen mobilitzacions en vista al pròxim curs escolar.
0: I us ho veníem anunciant, que quedàvem pendents de la compareixença de la presidenta del govern després de la seva trobada amb el president del govern central. Però Sánchez ja ha anunciat 400.000 euros per evitar la fallida del Consell de Formentera. L'escoltam en aquests moments.
17: I hi ha hagut les característiques de Silla de Formentera. De les 3.700 persones arribades a un any, Formentera concentra la major pressió en 1.857 persones arribades en 118 pasteres. Són unes xifres inassumibles. L'he explicat a l'illa de Formentera com l'illa que està més al sud, com una illa que té poc més de 12.000 habitants i que aquestes xifres són tot inassumibles i que no pot ser que no se faci cas i que se deixi davant de Formentera com si no fos una responsabilitat també del govern d'Espanya, com si Formentera no formés part d'Espanya.
0: Això li ha demanat... Escoltàvem en directe la presidenta del govern, Marga Proens, xerrant del flux migratori que afecta especialment les Pitiuses, l'illa també de Formentera. D'això parlava ara mateix la presidenta després de la reunió amb el president del govern central, Pedro Sánchez, a qui li ha traslladat aquesta i d'altres qüestions com ara la cogestió aeroportuària o l'ha demanat un millor finançament. Passam ara a altres qüestions que també afecten les illes en aquesta jornada.

0: I precisament quedam a les Pitiuses perquè ha quedat reparada totalment l'avaria que aquest matí havia deixat sense llum a 650 clients de la companyia des del municipi de Sant Josep de Sa Talaia.
1: Concretament s'han vist afectades les zones de Can Raspalls i Can Cifra. El motiu de la incidència ha estat un arbre que ha caigut damunt de les fases de la línia de mitja tensió. Una vegada reparada l'avaria, els clients tornen a tenir subministrament.
0: I els que encara es troben sense solució són els integrants de la vintena de famílies que 6 mesos després del despreniment de Cala Sant Esteve i el Fondocó continuen sense poder tornar a casa seva. Ara l'Ajuntament del Castell ja té el projecte per consolidar el penya-segat del Fondocó i confia que les obres permetin recuperar la normalitat abans que s'acabi l'estiu. Samat Houman.
2: Fa 6 mesos els despreniments van obligar a evacuar 105 habitatges de Cala Sant Esteve i del Fonduco. La majoria dels residents ja hi han pogut tornar, però una vintena de famílies encara esperen una solució definitiva. Els propietaris del Fonduco ja coneixen el projecte que defineix les actuacions per estabilitzar el penya-segat. Lluís Camps és el batle del Castell.
3: Desbrossar i es fer net de vegetació i després hi ha pues, accions en modonar, val? Posar uns ferros per poder consolidar el penya-segat i després és instal·lació d'una malla específica i en moments indes, punts molt concrets algun tipus d'unitat, formigó injectat a pressió.
2: Les obres estan valorades en uns 200.000 euros. Cada propietari haurà d'assumir la part que li correspon segons la seva finca. Tot i això, l'Ajuntament recomana que tots els afectats que contractin amb una única empresa per reduir costos i escurçar els terminis. Precisament, el president del Consell, Adolfo Vilafranca, recorda que el conveni signat ahir entre el Consell i l'Ajuntament permetrà mobilitzar 250.000 euros per als afectats.
4: Obrir unes línies d'ajudes perquè els veïns, els que són els propietaris dels penya-segats, puguin fer les reparacions i, per l'altra banda, poder pal·liar aquelles despeses que van tenir que suportar quan van tenir que inclús sortir de casa i tenir que anar a hotels o a diferents allotjaments.
2: L'Ajuntament confia que si els veïns arriben a un acord i els terminis es compleixen, bona part de les actuacions puguin estar acabades abans de final d'any. El projecte de Cala Sant Esteve encara està en fase de redacció.
0: I encara l'illa Sant Lluís sancionarà amb més de 10.000 euros l'empresa Serveo, que gestiona el geriàtric municipal per incompliments contractuals.
1: S'han detectat diverses irregularitats, algunes de les quals considerades faltes molt greus, per exemple, en el pla individualitzat de la vida dels usuaris. També s'aprecia una obstrucció per part de l'empresa davant les indicacions municipals en el fet de no atendre les sol·licituds de documentació. El pla de demà aprovarà la sanció. També s'acordarà l'ampliació de personal del centre, ho explica Eloi Pons, regidor de Serveis Socials.
5: Aquesta ampliació comptarà amb 4 gericultors o gericultores més, una mitja jornada de tècnica de farmàcia o tècnic i també una persona a bugaderia neteja.
1: Una ampliació de contracte de més de 700.000 euros per als propers 4 anys, que suposa un augment del 7,5% respecte del contracte vigent. Està previst que els nous treballadors s'incorporin entre setembre i octubre.
0: I el govern i la Unió de Pagesos Mallorca projecten la primera promoció d'habitatge públic destinat a joves agricultors. Seran 3 pisos ubicats a l'antiga cambra agrària de Sant Joan, disponibles a partir de 2028. El projecte disposa d'un pressupost de 470.000 euros, Neus Pericàs.
6: L'edifici té actualment una planta baixa, una primera planta i un porxo on s'habilitaran 3 domicilis de 2 dormitoris, un d'ells adaptat per a persones amb discapacitat. Tots 3 seran en règim de lloguer i estaran destinats a joves agricultors. La iniciativa neix de la mateixa Unió de Pagesos, que assegura que ha rebutjat ofertes de capital estranger per comprar l'immoble per ètica. Ho explica el secretari general Sebastià Ordines.
7: L'Unió de Pagesos durant més de 20 anys va reclamar que les càmeres agraris tornassin en els seus legítims representants i des de que se va publicar en el mitjà de comunicació que la Càmera Agrària de Sant Joan havia de ser de la Unió de Pagesos, havien rebut multitud d'ofertes, majoritàriament de capital estranger. L'ètica de la Unió de Pagesos mos impedia que això fos així.
6: Una iniciativa que aplaudeix el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, qui destaca el tarannà pioner del projecte. Espera que marqui un precedent, ja que representa una ajuda en el problema de l'habitatge.
8: Esperamos que marque un precedente. Es cierto que ya con otro tipo de entidades también del tercer sector tenemos acuerdo y sumamos distintas iniciativas, pero en este caso y en este sentido una iniciativa como esta es pionera y queremos que sea la primera de muchas. Nos encantaría que así fuera porque creemos que es un punto más y al final pues un paso más al frente para seguir luchando contra este problema y este desafío.
6: D'aquesta manera es pretén incentivar el relleu generacional al poble i al sector primari. El calendari preveu que les obres comencin a final d'any o durant el primer trimestre de 2027 i s'executaran durant 18 mesos, de manera que el termini per entrar als habitatges apuntaria a 2028.
9: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30, us ho venim explicant al llarg d'aquest informatiu vespre de la Ràdio Pública de les Illes. La presidenta del govern, Marga Proens, compareix en aquests moments al Consolat demà. Proens lamenta la manca d'avanços, ha dit, amb el govern de Pedro Sánchez, amb el govern central. La presidenta s'ha referit a la crisi migratòria de les Illes i assegura que la competència és exclusivament del govern espanyol.
10: Li he tornat a traslladar una vegada més en el senyor Sánchez escrit d'auxili que ve de les quatre illes, que ve dels ciutadans de les Illes Balears. El govern d'Espanya no pot continuar de braços creuats davant l'emergència migratòria que representa ja una de les principals preocupacions dels ciutadans de les Illes Balears.
0: Altres qüestions que s'han tractat a la reunió entre presidents són l'impuls d'habitatge a preu limitat, el finançament autonòmic o també qüestions més locals, com la gestió per al dia de l'eclipsi, dia 12 d'agost. Sánchez ha arribat passades les 5:30 a la trobada amb Provença al Consolat per després desplaçar-se a l'Almudaina, on hores d'ara roman reunit amb el rei Felip VI. Es preveu que un dels temes que posi damunt la taula sigui el dels incendis que afecten la península. Allà precisament es troba Maria Eugènia Quecles, al Palau de l'Almudaina. Bon vespre.
11: Bon vespre. Fa pràcticament 3/4 d'hora que el rei Felip VI està reunit amb el president del govern, Pedro Sánchez. Mos explicàvem a les 7 que ha estat una trobada poc usual perquè, com sempre havia passat, el rei sempre dona la benvinguda al president del govern o qualsevol altre mandatari institucional. I avui han entrat els dos a la vegada. I una novetat més que hi haurà avui. Per primera vegada veurem imatges dels monarca i del president del govern mentre estan despatxant en aquesta reunió oficial d'estiu. Damunt la taula, recordem els incendis que estan afectant pràcticament més de mitja península.
0: Gràcies, Maria Eugènia Quecles, per aquesta darrera hora des de l'Almudaina. I avui, relacionat precisament amb el president Pedro Sánchez, també hi ha un altre protagonista. És el penalista mallorquí Jaume Campaner, que serà una peça clau en el judici a la seva dona, Begoña Gómez.
1: La dona del president l'ha fitxat com a missa notícia que coneixíem el dia mateix en què Pedro Sánchez és a Palma. Ha arribat al consolat, com dèiem, fa tot just 2 hores i mitja. Campaner defensarà Begoña Gómez de les acusacions de tràfic d'influències i malversació mentre espera que es fixi la data del judici.
0: I l'operació antidroga duit a terme a diferents municipis de Menorca i la península avui s'ha saldat en 9 detencions i diversos decomisos.
1: Policia Nacional, Guàrdia Civil i Vigilància Duanera hi han intervingut.
0: I el Gen Gop sospita que l'aeroport d'Eivissa està cometent un delicte mediambiental greu en el procés d'abastiment d'aigua potable de l'aeròdrom. Per això demana el Seprona que investigui el cas i que presenti una denúncia als tribunals si és necessari. Joan Carles Parlem és el portaveu del Gen Gop a Eivissa.
12: Se té que estar fent desalació sí o sí a l'interior de l'aeroport. Hem demanat a l'administració responsable, el govern balear, i mos confirma que no tenen ninguna instal·lació declarada dins l'aeroport i, per tant, aquesta instal·lació està funcionant, com a mínim està funcionant il·legalment.
1: AENA assegura que l'aeroport d'Eivissa compleix amb el límit autoritzat d'extracció d'aigua.
0: I 10 incendis forestals a la plana estatal continuen actius a Espanya en una jornada marcada per l'evolució favorable d'algun dels grans focus, però també per la preocupació davant l'arribada d'una nova onada de calor.
1: A Castelló, l'incendi de la Vall d'Uixó compleix el cinquè dia actiu i continua sense control. Tot i això, les últimes estimacions rebaixen la superfície afectada fins a les 9.300 hectàrees cremades.
0: Al món, Rússia ha ordenat la crida i cerca internacional del fundador de Telegram, Pavel Durov.
1: L'acusa de col·laborar amb activitats terroristes per no haver eliminat canals, xats i bots que, segons Moscou, haurien estat utilitzats pels serveis d'intel·ligència ucraniesos.
0: I tot d'un anam amb els esports.
9: Informatiu vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzá.
0: Set i 35 minuts i els esports. El Mallorca es prepara per al segon amistós de la pretemporada. Això, en el penúltim dia de l'estada a Marbella. Joan Gabriel Bauzá, bon vespre.
13: Bon vespre de nou. El Real Mallorca afronta avui el penúltim dia d'aquesta estada pretemporada a Marbella abans de disputar demà el segon partit amistós de l'estiu. El conjunt de Luis García s'enfrontarà a la l'Al-Ittihad en una nova prova per continuar agafant ritme de competició abans de l'inici de la Lliga. Ens informa des de Marbella, José Peña.
14: El Real Mallorca ha posat en marxa el compte enrere per posar punt i final al seu estat de pretemporada. Aquí a Marbella ja ho sabeu que demà de cap vespre l'equip tornarà a l'illa, però abans, el dematí, haurà de fer front a un partit molt exigent, que no serà d'altre que contra l'Al-Ittihad de la Lliga Saudita i, a més, de l'exmallorquinista Predrag Rajkovic. A les seves files veurem si en aquest enfrontament ja s'hi estrenen Arnau Tenas i Àlex Sala, que varen quedar fora de la darrera convocatòria. Més complicat ho tindrà encara Arnau Puigmal, qui no s'ha pogut exercitar durant tota la setmana amb el grup per unes molèsties al bessó. En quant al mercat, tres pinzellades. Ja vos hem contat avui migdia que el club ens ha confirmat que l'acord entre el Mallorca i l'Al-Nasser per el traspàs de Samu Costa és total. Només falta que la paperassa estigui a punt perquè el portuguès partesqui cap a l'Aràbia Saudita, que de moment el Mallorca ni tampoc Johan Mojica han rebut cap oferta satisfactòria perquè el colombià surti. Per tant, s'espera que el lateral esquerre reincorpori l'equip en tornar ja la setmana que ve a la feina i que de moment les negociacions entre el Mallorca i l'Andorra van molt poquet a poquet. Ja ho sabeu que el conjunt andorrà demana 3 milions d'euros per al decant mallorquí, una quantitat que de moment el Mallorca no està disposat a pagar. Falten moltes setmanes encara de mercat. Veurem si Pablo Ortiz aconsegueix rebaixar una miqueta les pretensions de l'Andorra.
13: Gràcies, José Peña. Un José Peña que avui ha parlat amb Pablo Torre, el futbolista del Real Mallorca, que afronta la nova temporada amb l'objectiu de convertir-se en una peça clau del Real Mallorca després d'un primer any marcat pels problemes físics. Són declaracions a Ivetres.
15: Tenía algún problema en el cuerpo, tampoco voy a decirlo, que fui a mirarlo este verano a un doctor a Venecia que me recomendó de Michelis y bueno, creo que hemos mejorado cosas, entonces a ver si se puede ver este año también la mejor versión mía.
13: El migcampista càntabre assegura que ja està plenament recuperat i es marca el repte de millorar els seus registres per ajudar l'equip en la lluita per l'ascens.
15: Estoy muy a gusto en el equipo, creía que era tanto yo como mi familia como mis agentes lo mejor esta opción, curtirme más aún como profesional. Estoy feliz en mi casa, soy joven, que evidentemente tengo la motivación de querer jugar en lo más alto, pero bueno, paso a paso, ¿no? Intentar ser importante en el equipo, ayudar lo máximo posible, ganar lo máximo posible, evidentemente ascender, que es lo que en teoría tenemos que hacer, ¿no? La obligación que tenemos que tener y tener en mente eso.
13: Pablo Torre també ha destacat la bona sintonia amb el tècnic Luis García des de la seva arribada.
15: Me ha gustado mucho la forma que tiene de ver y de entender el fútbol. Yo creo que entiendo el fútbol, pero bueno, él todavía te va dando más consejos o más pautas. Tiene mucha personalidad, ha jugado también en primera división, sabe lo que es esto, nos puede aconsejar tanto futbolísticamente como de otros aspectos. Entonces, bueno, estamos contentos de tenerle, claro.
13: I s'ha mostrat satisfet de compartir vestidor amb Arnau Tenas i Jan Virgili, mentre el futur d'aquest darrer continua pendent de resoldre's.
15: És un jugador que per la categoria és increïble, ¿no? Cuando la coge ahí en la línia és sincerament imparable. Yo le veo concentrado aquí, está entrenando muy bien, jugando el otro día estuvo muy bien. Al final, si se queda, va a tener que tener la cabeza aquí porque él va a querer lo mejor para él primero, evidentemente, y para el grupo. Entonces eso me tranquiliza que si está, va a estar al 100%.
13: A la primera federació, l'U d'Eivissa continua preparant una temporada en què tornarà a aspirar a l'ascens del futbol professional. Avui, IB3 Ràdio ha analitzat aquest nou projecte esportiu amb el tècnic del conjunt eivissenc, Raúl Llona. Informa Víctor Sancho.
16: Qüestionat el tècnic de l'Eivissa sobre si està content per treballar amb només 16 jugadors de la primera plantilla en aquest punt de pretemporada, ha dit això.
17: Sí i no. Quiero decir, sí que lo entiendo porque lo estamos viviendo en el día a día y es verdad que estamos trabajando de la mano, por lo tanto no puedo poner ningún tipo de excusa, y no porque, bueno, pues no es la situación ideal, pero es verdad que es algo también que somos culpables nosotros, ¿no? En este caso tanto Michel como yo. ¿Por qué? Pues porque hemos decidido apostar por un perfil de jugador que el mercado pues va haciendo que se vaya haciendo, como digo, a fuego lento, ¿no?
16: Raúl Llona diu que les primeres setmanes de pretemporada són bàsiques.
17: Para mí realmente es muy importante. Es muy importante porque es empezar de cero con todos los mecanismos y con todo lo que estamos poniendo en marcha, tanto en el club, con determinadas situaciones que queremos, bueno, instaurar porque entendemos que es la forma de poder trabajar bien en el día a día, como en la plantilla. El poder utilizar estos primeros días y que la gente empiece a trabajarlos y a mecanizarlos, insisto que és per a nosaltres molt molt important.
16: El tècnic blau-cel, nascut a Logroño, ha reconegut que a banda d'Eslava busquen dos davanters més.
17: Sí, vale, buscamos dos. En principio, la configuración de plantillas con dos delanteros más. Es verdad que Javi tiene un perfil ya definido, pero bueno, puede venir algún jugador.

0: de fitxatges i ha avançat que el club espera tancar en les pròximes hores la incorporació d'un lateral esquerre. Escoltant primer Sanz i després el president de la Societat Esportiva Eivissa, Vicente López.
1: Si queremos hacer una plantilla de 22-23, faltan 6-7 futbolistas. Hay uno que está en camino, que viaja para aquí hoy, pero está pendiente de rescindir de su equipo, es decir, que mañana estará aquí. Lateral izquierdo. Nosotros vamos a trabajar con muchísimo rigor en esa elección del futbolista y eso lleva tiempo. Si no trabajáramos con rigor, tendríamos 22 futbolistas. Nosotros lo que queremos es máximo nivel, 30 de agosto.
2: Sí, muy buenas noticias. Nada, contento de que se acelere otra vez este partido. Fiestas de Ibiza, para la gente de Ibiza, para los futbolistas. Y bueno, un partido de preparación más. Cabe destacar que jugamos contra un equipo dos categorías superior, con lo cual para nuestra preparación ideal.
0: I en futbol sala, l'Illes Balears per al futsal ja ha posat en marxa la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques. La plantilla que entrena Antoni Badia ha superat aquest dematí les revisions abans d'iniciar demà els primers entrenaments. Un dels protagonistes ha estat Carlos Gómez, que torna després de la sessió al Còrdoba i assegura que l'experiència li ha servit per arribar més preparat i amb ganes de fer-se un lloc a l'equip.
3: Creo que me ha servido para crecer y madurar en el fútbol y coger experiencia, que al final en la categoría es lo que importa. Vengo con muchas ganas de empezar la pretemporada y bueno, hoy he visto a los compañeros y la verdad que todo muy bien.
0: El futbolista del Palma Lucau també s'ha mostrat molt satisfet per poder tornar a la feina i amb la mirada posada amb la Supercopa.
4: Bien, yo creo que todos nosotros jugadores cuando tenemos esa Supercopa ya venimos un poco preparados, ¿no? Que sabemos que no vamos a estar competiendo cosas importantes en 4 o 5 meses, pero en semanas, ¿no? Entonces yo creo que cambia un poquito la mentalidad del jugador que llega en pretemporada, ya sabiendo que en poquito tiempo ya estaremos competiendo. Así que bueno, tenemos mucha ilusión, porque sabemos que la Supercopa es un torneo muy corto y que todos que están ahí pueden salir campeones. Y nosotros somos uno de ellos. Yo creo que para nosotros lo importante es estar siempre ahí competiendo para ganar títulos y bueno, Supercopa otra vez estaremos.
0: Machado creo que enguany s'ha tornat a confeccionar una plantilla per lluitar a qualsevol competició i aconseguir el títol.
5: No, veo bien, como siempre, ¿no? En los últimos años Palma siempre tuvo plantilla que sabíamos que íbamos a llegar a semifinales, finales. El año pasado fue así. Perdemos dos finales que nos dejó muy, muy tristes, pero este año vamos a pelear otra vez y la plantilla está hecha para eso.
0: I en bàsquet, els tres equips balears de la primera FEB ja coneixen el calendari d'aquesta temporada. La competició començarà el 25 de setembre amb un derbi mallorquí entre el Palmer Bàsquet i el Figui Mallorca, mentre que l'Estia Menorca debutarà a la pista del Cantàbria. Pel que fa als altres derbis balears, l'Estia rebrà el Figui el 16 d'octubre i el Palmer el 27 de desembre. Ja a la segona volta, el Figui s'enfrontarà al Palmer el 19 de març i el Palmer visitarà l'Estia el 16 d'abril. I el darrer derbi arribarà a la darrera jornada de Lliga, el 7 de maig, amb el duel entre el Figui Mallorca i l'Estia Menorca. El Palmer tancarà la fase regular a la pista del Samur. I ja per acabar en l'atletisme, bones notícies per a l'esport balear. Esperança Cladera i Marc Escandell han estat preseleccionats per disputar els campionats d'Europa de Birmingham. La velocista Morera i l'atleta Vivisanc formen part de la llista inicial de la selecció espanyola per a la cita continental.
6: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
7: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
8: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
9: IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant

0: signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I vetres, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
1: En el corazón de Palma, en la calle de San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Tornem a ser en aquest informatiu vespre de dia 29 de juliol a la Ràdio Pública de les Illes, i en aquesta hora us explicam que les marxes de Mallorca per Palestina han organitzat una cadena humana per a demà passat divendres. Serà a partir de les 7:30 de l'hora baixa al passeig marítim de Palma. Amb aquest acte es vol denunciar que continua el genocidi a Palestina.
4: Una de les portaveus de les marxes, Margalida Rosselló, ha explicat que tot i l'acord del Pla de Pau per Gaza, els bombardejos d'Israel amb el vistiplau dels Estats Units continuen actualment a Gaza amb un nombre aproximat de 1.100 gazians assassinats des de l'alto al foc. També els organitzadors de la cadena humana insisteixen que la franja de Gaza travessa una crisi humanitària extrema per la destrucció del territori d'habitatges i infraestructures bàsiques. A més, assenyalen que les necessitats sanitàries d'alimentació i d'aigua per als ciutadans de Gaza estan en una situació límit per la vida de milers de persones.
3: I us ho venim anunciant, malauradament un dia més, continua en plena actualitat els 10 incendis forestals que són actius a Espanya en una jornada marcada per l'evolució favorable d'alguns dels focus principals, però també per la preocupació davant l'arribada d'una nova onada de calor. El president del govern, Pedro Sánchez, ha advertit a les pròximes hores que seran decisives per consolidar els treballs d'extinció, mentre Castelló, l'incendi de la Vall d'Uixó, compleix el cinquè dia actiu i continua fora de control. Tot i això, les darreres estimacions rebaixen la superfície afectada fins a les 9.300 hectàrees cremades.
4: La preocupació principal es centra ara a Zamora, l'incendi declarat aquest migdia a Fermosell, al Parc Natural de les Arribes del Duero, ha obligat a confinar aquesta localitat i evacuar 6 municipis més dels voltants a causa de l'avanç de les flames. En canvi, els incendis de Madrid i Àvila evolucionen favorablement i ja es consideren tècnicament estabilitzats. Aquesta millora ha permès que els veïns de 12 municipis i 2 urbanitzacions evacuats durant els darrers dies hagin pogut tornar a casa seva, tot i que els serveis d'emergència mantenen la vigilància davant del risc que suposa l'augment de les temperatures.
3: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home com a presumpte autor d'un crim masclista. La víctima és una dona de 34 anys que va ser assassinada aquest dimarts al vespre al districte de Sant Martí.
4: Segons la investigació, l'home hauria comès el crim en presència de menors i després hauria fugit en un vehicle que va aparèixer calcinat en un altre barri de la ciutat. Si es confirma la naturalesa masclista del cas, serien ja 32 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a Espanya enguany. Recordem que el 016 ofereix atenció i assessorament a les víctimes de violència masclista, és gratuït i no deixa rastre la factura telefònica.
3: I a la Plana del Món, Rússia ha ordenat la crida i cerca internacional del fundador de Telegram, Pavel Durov.
4: El Servei Federal de Seguretat Rus l'acusa de col·laborar amb activitats terroristes per no haver eliminat canals, xats i bots que, segons Moscou, haurien estat utilitzats pels serveis d'intel·ligència ucraniesos i per organitzacions terroristes per coordinar actes de sabotatge, atacs i ciberfraus. L'ordre arriba després que les autoritats russes hagin obert una causa penal contra el fundador de l'aplicació de missatgeria. De l'1 al 10.

0: Podeu suposar que van d'encetar la plana cultural perquè en poc més de mitja hora Ses Voltes acollirà el concert de Teo Lucadamo, que escoltam de fons. L'Atlàntida Film Fest passa avui al seu equador i ho fa, de nou, una destacada presència balear. S'han presentat els curtmetratges fets aquí i l'estrena d'una òpera prima especial i la crítica d'un veterà com en Rafa Cortés, que denuncia que no troba suport per rodar a Mallorca la segona part d'allò. Sandra Martínez.
1: Lamenta Cortés que ara mateix podria fer realitat el seu projecte, titulat Raimon, a pràcticament qualsevol comunitat autònoma. Però només és aquí, allà on la vol filmar, per lògica, gairebé per amor propi, on les coses són més difícils, on no s'entén encara que aquesta indústria és una bona inversió en molts sentits.
2: I a mi em fa molta pena que aquestes pel·lícules que diuen que passen a Mallorca, més grans o més petites, s'acabin fent a una altra banda, i això mos perjudica perquè a més ensenyen una platja que no és mallorquina i diuen que és Mallorca, ensenyen un lloc que no mos correspon ni mos identifica diguem que és Mallorca, i acaben fent uns equilibris que no mos fan bé ni econòmic directe ni reputacional després.
1: El realitzador, de fet, fa 17 anys que està fent feina en aquest projecte, però Raimon serà mallorquí o no serà?
2: Per mi, Raimon és Mallorca. Si Mallorca no m'ajuda en el final, en el seu conjunt, no estic parlant dels governs, estic parlant de tot, és difícil aquí, i la tinc que fer una altra banda, ploraré molt, ho passaré molt malament. Jo la vull fer a Mallorca, jo la faré a Mallorca, i si algú m'atura, pues ja sabrem qui és quan siguis moment.
1: Cortés tornarà a comptar amb Alex Brendemühl com a protagonista i també en el guió, com ja va passar amb Jo. Jo, recordem, un debut que va fer història al cinema balear fa 20 anys i veurem què passa amb una altra òpera prima que s'està estrenant precisament en aquesta hora. Parlem de Mala Bèstia, és un conte, una fantasia al voltant de l'amor, de la necessitat de ser estimats. Un conte que frega el terror, que juga amb la fantasia, però que és més real del que ens pot semblar. De fet, la seva directora, Bàrbara Ferrer, ha estat la primera sorpresa en veure cap a on havia evolucionat la història.
3: Jo pensava que no tenia res a veure amb la pel·lícula, no? De que estava fent com una pel·lícula allunyada de mi. Vaig acabar la peli i em vaig donar compte de que parlava molt també de les meves pors i que connectava molt precisament amb aquest desig de ser escollida, no? I crec que també planteja molt també com aquesta idea de l'amor, no? De l'amor incondicional, planteja els vincles i també planteja una mica des de vegades d'on estimem, no? Des d'una necessitat o des d'un amor pur i real.
1: Ferrer ha trobat en la pràcticament debutant, la valenciana Maria Schwinning, el rostre idoni per la seva protagonista, una adolescent, a voltes dona, a voltes nina, que tan aviat fa por com estimera i que també ha tocat de ben a prop l'actriu.
4: Ella no ha fet esta pel·lícula per als altres i jo tampoc, és com que l'hem fet una mica per nosaltres, per tot el que teníem dins, i ara que hi ha gent que pugui connectar, que hi ha gent que li genera curiositat, pues és un extra, perquè també és una mica el que fa el cine, no? Connectar-nos a tots, i qui no connecte, no connecta, i no passa res. Però, bueno, m'agrada poder parlar d'aquesta pel·lícula molt.
1: Iria del Río i Roger Casamajor completant el repartiment de Mala Bèstia, el debut d'aquesta realitzadora de llarga trajectòria en el món publicitari, amb feines per a Rosalia, Amaya i Batgiel, amb videoclips.

0: Mentrestant, el Cine Rivoli acull en aquests moments una de les jornades més esperades pel sector audiovisual de les Illes, l'Atlàntida Mallorca Film Fest, dedica tot el capvespre a la secció Talent Balear, un espai que reuneix directors, productores, intèrprets i institucions per reivindicar la creativitat audiovisual de l'arxipèlag. La cita compta amb la presència dels equips dels curtmetratges participants, així com amb el conseller de Turisme, Cultura i Esports i altres representants de les administracions públiques.
1: En total es projectaran 22 curtmetratges, una mostra de la diversitat i del bon moment que viu el cinema fet a les Illes. Del documental a la ficció, passant per l'animació i el cinema experimental, les obres exploren temes com la memòria, la identitat, la sexualitat femenina, les relacions personals o el territori, entre d'altres. Entre els títols seleccionats hi ha Los días azules, de Javier Lerín, Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra, d'Olivia del Camp, La inocencia, o Pulsión és l'òpera prima de Candela Benedetta, un curtmetratge nascut un moment de vulnerabilitat personal que la directora presenta a l'Atlàntida amb especial il·lusió, així ho explica.
2: Per jo, presentar Pulsión a l'Atlàntida marca un abans i un després dins la meva carrera professional com a cineasta, i la veritat és que estic superagraïda amb el festival, amb l'oportunitat i amb tot de poder tenir un lloc segur, com sempre és aquest festival i tan amistós i tan amable, per projectar i per ensenyar la meva primera obra als espectadors que la vulguin rebre.
1: Entre els curtmetratges presentats també hi ha La inocencia, el nou treball de Miquel Duran. Es tracta d'un thriller de 15 minuts que explora la fina línia entre l'esperança i la por a partir de les desaparicions de menors, inspirant-se en casos reals ocorreguts a les Illes Balears. Una història que combina l'atenció pròpia del gènere amb una reflexió sobre l'impacte emocional d'aquestes situacions. Andreu Fullana és el productor.
3: Estrenar l'Atlàntida és un plaer sempre estar aquí. A més, en aquest cas, La inocencia és la primera vegada que se veurà en gran pantalla. És com l'inici d'aquest projecte que fa un any i poc estàvem rodant per tota Mallorca, esperant que el viatge sigui molt, molt guapo, i arrencar aquí a l'Atlàntida és algo molt especial, perquè a més és a casa i partir sempre des de casa és algo molt especial.
1: Molt d'aquests treballs han iniciat ja el seu recorregut internacional després de passar per festivals de gran prestigi, com és el cas del South by Southwest, el Festival de Màlaga o la Seminci, consolidant el talent balear com un dels grans aparadors del cinema emergent de les Illes i un punt de trobada imprescindible pel sector audiovisual.

0: I avui també s'ha presentat la nova edició del cinema La Fresca Palma, que es posarà en marxa dilluns que ve i que fins al 2 d'octubre, de dilluns a dimecres, presentarà 15 pel·lícules i 7 curtmetratges al Parc de les Estacions i també a la plaça de Francesc García Orell,
1: que acollirà les darreres 3 projeccions, les dedicades al cinema clàssic, com ara El gabinet del doctor Caligari, Weapons o Las chicas de la estación.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

llit i se maneia un tren amb molta gent que em vol sortir. Recordo aquell pitar

memòries dels bons dies de l'ahir. I ara que estic sol amb la meva guitarra,

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Artar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ja,
1: quali sono tutti, io, cioè,

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

0: punto.
1: Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: don't mind.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM a la Colònia de Sant Pere i el 107.9 FM a Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

aquell dia, perquè avui, perquè tinc ganes que plogués. Sortir allà de casa, perquè avui, perquè tinc ganes que sortís. Tenia jo un paraigua, perquè avui, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè avui, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada, perquè avui, perquè tinc ganes d'encantar. Va repar-se a mi, perquè avui, perquè tinc ganes d'estimar. Fan viure un món preciós, perquè avui, perquè tinc ja ganes de viure'l. Després vàrem parlar, perquè avui, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món, perquè avui, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou, perquè